0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. A estes hores està previst que comencen en tota la Comunitat Valenciana les manifestacions convocades per els sindicats en el marc

0: de la vaga educativa indefinida que ha començat este matí. A més, hi haurà piquets informatius en els centres educatius. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha afirmat avui en declaracions a Punt que la intenció de la Generalitat és poder arribar a acords amb els sindicats, però ha recordat que la pròxima reunió està fixada per al proper 9 de juny.
1: Però, evidentment, si nosaltres entenem que hi ha intenció per part dels sindicats de tornar a sentar-se a la nostra taula, a la que van abandonar, pues, evidentment ens plantejaríem mantenir una reunió el més pront possible.
0: Segons la consellera, la Generalitat ha dissenyat plans per a garantir el funcionament del centre si la protesta es prolonga en el temps. I uns 70 migrants del centre d'acolliment de l'antic col·legi dels Maristes de Guardamar del Segura, Alacant, s'han concentrat este matí a les portes del recinte per a exigir celeritat en el procés de regularització de la documentació legal a Espanya. Este centre rep des de fa mesos persones migrants procedents de Canàries, quasi la totalitat de procedència subsahariana, a l'espera de la normalització de la situació al nostre país. I la magistrada que instruís la causa de les vivendes de protecció pública d'Alacant ha tornat a citar per al pròxim 20 de maig perquè declaren com a testimonis els tres funcionaris de l'Ajuntament que no van compareixer divendres passat en una primera citació. La nova per a ells s'efectuarà mitjançant ara la Policia Nacional. Els tres funcionaris són el cap de servei de gestió patrimonial, un tècnic d'aquest servei i l'arquitecte cap del Departament Tècnic del Control d'Obres. Seguim en Alacant, on un home serà jutjat este dimarts per agredir sexualment a dos filles de la seva exparella sentimental. Adeu.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: ...88.7... Onda Cero, Castellón.

0: por su cocina. Viernes cenas, sábados comidas y cenas y domingo a mediodía. Descubre sus espectaculares arroces a la yauna. Reserva ya en puertorrico.res o llama al 964 48 07 18. Puerto Rico, tu mesa frente al mar.
1: Els aperitius que s'allarguen, els dinars que comencen tard, les sobretaules que es converteixen en berenars sopars, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
2: Sorprende a tus sentidos. Huella de Vegamar Bodegas. Compartir. Celebrar. Brindar por la vida. Descubre un sabor inolvidable. Un sabor que deja huella. Huella de Merceguera. El vino ideal de Vegamar Bodegas, ahora en tu supermercado de confianza. Vegamar Bodegas.
0: A l'Alcora la ceràmica no s'explica, es viu. Arriba Match Ceràmic 2026, amb més de 40 activitats per a tots els públics, exposicions, SICA, tallers didàctics, performance, teatre, música i molt més. I enguany més especial que mai. Estena només un any del tercer centenari de la Fundació de la Reial Fàbrica del Comte d'Aranda. No deixes que t'ho conten. Junts celebrem el patrimoni. Consulta tota la programació en l'alcora.es i xarxes socials. L'Alcora, 300 anys liderant la ceràmica. En Onda Cero hablamos de bienestar emocional con el patrocinio de Lexus,

0: similar a la del año 2024. Además, el pasado año se tramitaron más de 1.300 denuncias por distracciones, de las cuales 1.060 corresponden al uso indebido del teléfono móvil.
1: No es la única campaña que comienza hoy. La Policía Local de Castellón arranca esta semana con una campaña especial de prevención y control de drogas en los entornos escolares de la ciudad.
0: La iniciativa cuenta con la participación de la Unidad Canina y de la Unidad Agente Tutor para realizar controles y vigilancia en las inmediaciones de los colegios e institutos en distintos horarios. Así lo explicaba el concejal de Seguridad y Emergencias en Castelló, Antonio Ortolá.
2: Se realiza una campaña de prevención, de concienciación y, en su caso, de detección de sustancias estupefacientes en el entorno de los institutos o centros escolares. Y esto porque nos preocupa la salud pública, nos preocupa la detección precoz y la presencia precoz de estas sustancias entre nuestros jóvenes, que pueden dar lugar a problemas mucho más graves posteriormente.
0: El objetivo es prevenir el consumo y la tenencia de sustancias estupefacientes entre menores y jóvenes, así como garantizar espacios escolares seguros y reforzar la prevención frente a conductas de riesgo entre los menores.
1: Y hablando de drogas, la Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de droga activo en Oropesa del Mar, en una operación en la que han sido detenidas 3 personas y una cuarta ha quedado investigada. La actuación enmarcada dentro de la operación Tordo se inició gracias a la colaboración ciudadana después de que varios vecinos alertaran del continuo trasiego de personas en un edificio de la localidad.
0: Tras varias semanas de investigación, los agentes confirmaron la existencia de una red organizada dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes desde distintos inmuebles y mediante el conocido método de la telecoca. En los registros intervinieron cocaína, hachís, armas blancas, un dispositivo eléctrico prohibido, un rifle de aire comprimido sin documentación, además de dinero en efectivo, joyas y material para distribuir la droga.
1: Y el Ayuntamiento de Castellón avanza en la mejora del plan de barrios con una ejecución media cercana al 60% en 5 grupos residenciales con 600 viviendas mejoradas, lo decía la concejala de Barrios, Esther Giner.
3: El plan de barrios alcanza ya el 60% de media de la ejecución en los 5 grupos residenciales donde se está actuando para mejorar la eficiencia energética de cerca de 600 viviendas. Se trata de una de las actuaciones más importantes de la que desde el Gobierno Municipal llamamos la legislatura de la vivienda. El plan de barrios actúa con un presupuesto de 17 millones de euros procedentes de fondos europeos y parte de los fondos del Ayuntamiento de Castellón y no supone coste alguno para los propietarios de esas viviendas.
1: Las actuaciones incluyen la mejora del aislamiento térmico estéreo y la adecuación de los inmuebles para hacerlos más confortables. Al cierre de tribunales, la Audiencia Provincial juzga hoy a una mujer acusada de estafar a 2 personas a las que convenció de entregarles cerca de 25.000 euros destinados a la construcción de una vivienda unifamiliar en junio de 2023. La Fiscalía sostiene que sabía que no disponía ni de los medios ni de los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta construcción, que nunca llegó a comenzar. Se enfrenta ahora a una pena de 6 años de prisión por delito de estafa. Y también juicio en la audiencia contra otra mujer acusada de un delito de blanqueo de capitales. Se enfrenta a una pena de 3 años de prisión. En cuanto al tiempo, intervalos de nubes de evolución diurna en el interior norte. Por la tarde, temperaturas sin cambios. Hasta aquí todo lo que les teníamos que contar por ahora. Buenas tardes.
4: Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
5: La comunitat educativa plena els carrers de les principals ciutats del nostre territori el primer dia de vaga indefinida, qualificada ja com a històrica. Bona vesprada. A aquestes hores una gran manifestació recorre el centre de la ciutat de València i també hi ha marxes a Alacant, a Castelló de la Plana i a Elx. La consellera d'Educació diu que la intenció de la Generalitat és poder arribar a acords amb més sindicats, però ha recordat que la pròxima reunió està fixada per al 9 de juny. És el nostre tema de portada que ampliem junt a altres notícies fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Primer dia avui dilluns de vaga educativa indefinida a la comunitat. Les negociacions estaven trencades des de feia dies i els sindicats educatius han complit amb la seva amenaça deixar de fer classe de manera indefinida per alçar la veu i fer sentir les seues reivindicacions. Ramon Pérez.
6: Insisteixen en que el professorat valencià és el pitjor pagat de tot l'Estat. Demanden també tindre menys alumnat per aula i millores en les actuals infraestructures educatives. Marc Candela és el coordinador d'acció sindical del Sindicat de l'Ensenyament STPD.
7: No només el tema salarial, que a més ens han fet una proposta ridícula i insuficient, sinó que també volem parlar de baixada de ràtios, baixada de burocràcia, millora de les infraestructures, recuperació de la professorat retallat d'aquests cursos i derogació de la mal anomenada llei de llibertat educativa. Quan tinguem això damunt de la taula, parlarem.
6: Els sindicats parlen d'una vaga inèdita i històrica. Estan manifestant-se este migdia a València, Alacant, Elx i Castelló de la Plana. Sentim Txelo Valls, de Comissions Obreres, i Maica Martínez, d'UGT.
8: Perquè el professorat està indignat i cada cosa que en resposta a les nostres mobilitzacions ha fet la conselleria encara ha indignat més al professorat, però també a les famílies.
9: El tema salari és molt important per al docent, siguem els pitjors pagats. I en els 75 euros que s'han donat a la conselleria no arribem, estem continuem per davall del salari de l'Estat.
6: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, afirma mantindre's oberta la negociació i convida els sindicats a tornar a seure amb ella. Ortí avui no ha atès els mitjans de comunicació, només ha fet esta entrevista a Punt.
10: Però, evidentment, si nosaltres entenem que hi ha intenció per part dels sindicats de tornar a sentar-se a la nostra taula, a la que van abandonar, pues, evidentment ens plantejaríem mantindre una reunió el més pront possible. Que és una situació complexa perquè no respon a un moment puntual, sinó que s'arrossega des de fa molt de temps i, evidentment, ens preocupa molt.
6: Conselleria xifrant un 47% de mitjana el professorat que està fent vaga, mentre els sindicats ho eleven fins al 90%.
5: Les principals ciutats del territori, com mencionaven, estan acollint aquest migdia manifestacions de la comunitat educativa, una marea verda pel color de les camisetes dels i les assistents que estan duent camisetes verdes amb el lema Estimem l'Escola Pública, Ramon.
6: Són manifestacions, sí, que estan reunint bona part de la comunitat educativa. Sentim tres testimonis, el de Cristina, que és mestra d'educació secundària, el de Rosa, que és mare d'un alumne, i el de Carmen, que és professora d'un centre d'educació especial.
11: Baixada de ràtios tant en primària, secundària, en tots els nivells, perquè això està més que demostrat que per atendre bé a l'alumnat han de ser poqueta gent a classe.
12: Que nosaltres som un col·legi, el Maxaup, d'ací de València, que des de l'any 2022 està dependent d'una reforma. El sostre es cau cada dos per tres. Va canviar el govern, es va guardar en un calaix tot el projecte que s'havia treballat en les famílies i no saben res de tota la reforma que necessitem.
13: Jo soy maestra en un aula hueco, és un aula de nova creació, però s'ha creat sin que llegue la dotació de conselleria completa.
5: I precisament també moltes associacions de famílies d'alumnes han mostrat el seu suport al professorat en els seus centres educatius davant esta convocatòria de vaga. Asseguren que la qualitat de l'educació pública depèn de les condicions en les que treballen els docents. Amparo Sánchez.
14: Des de fa CEIP l'Albereda en València, un centre amb una àmplia diversitat de nacionalitats i alumnat amb necessitats educatives especials, afirmen que els docents fan un gran esforç per a sostindre l'educació pública malgrat la falta de recursos. Patricia Iranzo és la seva vicepresidenta.
15: Son también las condiciones del aprendizaje de nuestros hijos e hijas. Hablamos de ratios elevadas, exceso de burocracia y falta de recursos de manera continuada para atender la diversidad y todo lo demás. No estamos hablando solo de problemas laborales, estamos hablando de la calidad de la educación pública. Nuestros docentes hacen un esfuerzo enorme cada día.
5: Per cert, que PSBB i Compromís han anunciat que denunciaran la carta enviada per la Conselleria d'Educació a les Famílies davant l'Agència de Protecció de Dades per utilitzar, diuen, correus institucionals de la Generalitat amb dades de caràcter personal per a desacreditar una vaga legítima del professorat valencià. José Muñoz, del PSBB, i Gerard Fullana, de Compromís.
16: Per atacar al professorat, criminalitzar-lo com a codiciosos que l'únic que volen és una pujada de sous, és una qüestió indigna i que intolerable i que no havia passat mai a la història de la Generalitat Valenciana.
17: Per usar les dades de centenars de milers de famílies per a fer propaganda política en les cases de les persones. És una consellera acorralada i que no està legitimada per a continuar en el càrrec.
18: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: I a última hora d'avui dilluns se li practicarà la tercera PCR per antivirus a la dona de 32 anys aïllada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant i que va ser ingressada després de presentar una sintomatologia respiratòria lleu, principalment tos. La pacient va compartir un vol amb una de les passatgeres del creuer on dius que va morir posteriorment. Pepe Requena, Alacant.
19: Fuentes hospitalarias han señalado a esta emisora que aunque la tercera PCR diera negativa, la mujer se quedaría en el hospital de San Juan para cumplir la cuarentena. La primera prueba se le practicó el sábado y la segunda ayer domingo, ambas con el mismo resultado, negativo. Tras recibir la alerta europea, la Dirección General de Salud Pública contactó el viernes con la mujer, que fue evacuada en una incubadora burbuja desde su domicilio en la playa de San Juan al centro sanitario. En el hospital ocupa una habitación con negativa, aislada del resto de pacientes y con personal en exclusiva para su atención. Las habitaciones contiguas están desocupadas y son utilizadas para la colocación de los trajes EPI y otras medidas del protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para los sanitarios que la atienden.
5: Y uns 70 immigrants d'un centre d'acolliment situat a Guardamar del Segura, a Alacant, s'han concentrat este matí per a reclamar major rapidesa en el procés de regularització de la seva documentació a Espanya. Onda Cero Vega Baja, Esther Sánchez.
20: La protesta, que se ha desarrollado a las puertas del recinto sin incidentes y bajo la supervisión de la Guardia Civil y la Policía Local de Guardamar del Segura, ha finalizado a media mañana sin llegar a ocupar la calzada de la antigua carretera nacional 332. Los manifestantes, en su mayoría personas migrantes procedentes de Canarias y de origen subsahariano, han pedido que se agilicen los trámites del proceso extraordinario de regularización en el que cuentan con la asistencia de la ONG CEPAIN. El número de personas acogidas en este centro, ubicado en el antiguo Colegio de los Maristas de Guardamar del Segura, varía y oscila entre 80 y 320 adultos.
5: I el comissionat per a la recuperació de la Generalitat, Raúl Mérida, critica que la constitució de la comissió mixta entre govern central i autonòmic es produirà prop de 500 dies després de la Dana per a coordinar la reconstrucció, una crítica que ha realitzat durant la seva compareixença en la comissió d'investigació de les Corts.
14: En ella, Mérida també ha reclamat una llei davant catàstrofes que establirà, entre altres aspectes, la constitució immediata d'una comissió mixta.
21: Que la ley de contratación, que tantos problemas está dando ahora a los municipios, sean del signo político, que sean, estuviera adaptada a las necesidades reales de una catástrofe. Que se pudiera contratar por emergencias hasta que no se acabaran las secuelas. Que trabajáramos conjuntamente y lealmente.
14: També ha comparegut el portaveu de la Confederació Espanyola de la Policia Nacional, David Gutiérrez, que assegura que després de l'arribada els recursos no van arribar per falta de voluntat política.
5: I desarticulada a Venta del Moro, una xarxa d'explotació laboral vinculada a campanyes agrícoles. Les víctimes procedien d'Índia i Nepal i treballaven en condicions degradants en labors de verema i recol·lecció d'ametlla. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
22: Agents de l'equip d'una menor de la Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa dedicada al tràfic de persones amb finalitats d'explotació laboral que operava en la zona de Venta del Moro. Les víctimes procedents de l'Índia i Nepal haurien sigut traslladades a Espanya amb falses promeses de treball i obligades després a realitzar labors agrícoles en condicions degradants. Segons el diari Les Províncies, els treballadors vivien amuntegats en dos vivendes de Venta del Moro i suportaven llargues jornades laborals sense condicions mínimes d'habitabilitat. L'operació s'ha saldat amb tres detinguts. Dos d'ells han ingressat a la presó provisional per ordre del jutjat de Requena, considerats els principals responsables de l'organització.
5: I la Unió Llauradora ha denunciat una pujada a l'abril del 166% en les deteccions de cítrics procedents d'Egipte amb matèries no autoritzades a la Unió Europea. Carles Pérez és el secretari general de la Unió Llauradora.
23: La situació coincideix amb un creixement de les importacions als mercats europeus i en el cas de les mandarines un augment desproporcionat del 188%, que els preus són realment baixos i distorsionen el mercat.
5: Arribem així a les 2. Adéu.

espais de celebració i reflexió col·lectiva. Al llarg de la seva trajectòria, la Gossa Sorda va publicar diversos treballs que avui són referència dins de l'escena alternativa. Discos com Garrotades, Saó o La Polseguera van consolidar la seva popularitat més enllà de la Comunitat Valenciana. Cada llançament reafirmava el seu compromís en una música festiva, però carregada de missatge. Al 2017, després de anys d'intensa activitat, la banda va anunciar el seu comiat, tancant una etapa en una gira final que va reunir milers de seguidors. No obstant això, lluny de desaparèixer de la memòria col·lectiva, el seu llegat va continuar creixent, influint a noves formacions i mantenint-se mitjent en festivals i espais culturals. Ara, quasi una dècada després, la Gossa Sorda torna a l'actualitat amb l'anunci del seu retorn en 2026. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors. La seva volta no sols apela a la nostàlgia, sinó que també planteja un nou capítol en una trajectòria marcada per la coherència, l'energia i el compromís. No, no, no, no.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: El professorat valencià ha acabat complint la seva amenaça i la vaga educativa indefinida és ja una realitat. Avui ha sigut el primer dia. Els sindicats trauen pit del seu poder de mobilització, poder que la Generalitat rebaixa. El govern valencià afirma mantindre's obert a una negociació que, no obstant això, el professorat dona directament per trencada. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Repassem de seguida el que ha donat de si esta primera jornada de vaga i actualitzem també, com no, la situació de la jove a la cantina amb sospita d'antivirus, encara que les proves estan donant negatiu. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Avui dilluns ha sigut la primera jornada de vaga educativa indefinida a la comunitat, vaga que es ve a vindre perquè les negociacions estaven trencades des de feia dies sense cap acord de cap tipus entre la Generalitat i els sindicats educatius valencians. Així que avui el professorat ha deixat de fer classe de manera indefinida i ha eixit al carrer amb manifestacions a València, per exemple, amb més de 20.000 assistents, o a Alacant, amb 12.000. A la manifestació de València ens hem trobat amb Cristina, que és mestra d'educació secundària, amb Rosa, que és mare d'un alumne, i amb Carmen també, professora d'un centre d'educació especial.
2: Baixa de ràtios tant en primària, secundària, en tots els nivells, perquè això està més que demostrat que per atendre bé a l'alumnat han de ser poqueta gent a classe.
3: Que nosaltres som un col·legi, el Maxaup, d'ací de València, que des de l'any 2022 està dependent d'una reforma. El sostre es cau cada 2x3, va canviar el govern, es va guardar en un calaix tot el projecte que s'havia treballat en les famílies i no sabem res de tota la reforma que necessitem.
4: Jo soy maestra en un aula hueco, és un aula de nova creació, però s'ha creat sin que llegue la dotació de conselleria completa.
1: Marc Candela és el coordinador d'acció sindical del Sindicat de l'Ensenyament, STPB. Marc, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Una valoració, Marc, per favor, d'esta primera jornada de vaga educativa indefinida ací a casa nostra.
5: Jornada històrica i inèdita, perquè des de l'any 1988 que no tornarem a repetir una vaga indefinida com la que estem tenint ara i que ha tingut un seguiment massiu, en el qual la majoria dels centres només han estat els serveis mínims, perquè el professorat estava manifestant-se pels carrers d'Elx, Alacant, València i Castelló. O sigui, un seguiment brutal, per dir-ho així.
1: Què significa, Marc, que una vaga siga indefinida? És a dir, nosaltres, la ciutadania i la comunitat educativa en particular, quins efectes hem d'esperar a curt, a mitjà i a llarg termini? Avui ja hem vist que hi ha hagut professorat en vaga, hem vist aquestes manifestacions que comentaves a les principals ciutats del territori, però d'ara endavant, què és el que hem d'esperar?
5: El que hem d'esperar és el que faci la conselleria. La conselleria té una oportunitat de convocar-nos, de telefonar-nos i convocar-nos demà mateix a una mesa de negociació per a, bueno, satisfer les demandes que estem traslladant-li. Per tant, fins que això no passe, òbviament el professorat continuarà de vaga indefinida, perquè el que estem esperant precisament és això, sentar-nos a negociar. No només el tema retributiu, que és el que la setmana passada ens van posar damunt de la taula, sinó els sis temes que estem plantejant-li des del 25 de setembre, des de ja fa ja 8 mesos, i que encara no tenim. Per tant, està en mans de la conselleria desatascar aquesta situació, i nosaltres encantadíssims de que la conselleria ens cridi demà, ens posi una oferta damunt de la taula que siga acceptada pel conjunt del professorat, i s'ha acabat el conflicte.
1: I quina és la situació ara mateix, Marc, respecte a la Conselleria d'Educació? Hi ha encara canal de comunicació obert?
5: Que jo sàpiga, la consellera està dedicant-se a preocupar-se en particular per la meva agenda. Vull dir, a fer públic que jo vaig estar el dissabte en un acte del PSPB, i és de veres, demà aniré a un acte de compromís i després demà, si me convoquen a un acte d'un altre partit, aniré. Però el problema no és la meva agenda. El problema és que ni ens han convocat, ni tenim clar si la conselleria vol parlar amb nosaltres, si al final posaran damunt de la taula aquesta proposta de totes les mesures que reclamem, com va dir el president de la Generalitat dimecres. Va dir que el dia següent, en la mesa del dijous, la consellera aniria en una proposta de tots els temes. I és mentida. No va vindre en una proposta de tots els temes, només d'un tema. El tema retributiu i, a més, amb una oferta de 75 euros en 3 anys. Vull dir, una cosa insignificant i inassumible. Per tant, en les seves mans està desatascat aquest conflicte.
1: I una última pregunta, Marc. Ara ho contarem a l'informatiu, però hem conegut esta vesprada que el Tribunal Superior de Justícia Valencià ratifica els serveis mínims establerts per la Generalitat o considera el Tribunal Superior que ha de prevaldre, i en el cas ixe de segon de batxillerat, ha de prevaldre el dret de l'alumnat davant de la possible incertesa, diu el Tribunal Superior. Una valoració també al respecte, Marc.
5: Sí, nosaltres considerem que aquests serveis mínims són abusius perquè obliga tot el professorat de segon de batxillerat de tot el nivell. És una cosa també normalment inèdita que regulen uns serveis mínims de tot un conjunt de professorat d'un col·lectiu per a fer-los. És bastant inèdit i òbviament pues, el tribunal considera que la conselleria té raó, doncs ho hem d'assumir. No tenim altra qüestió que acceptar-los, clar.
1: Marc Candela, del Sindicat de l'Ensenyament STPD. Gràcies, Marc, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
5: Gràcies a vosaltres pel seguiment.
1: El Tribunal Superior de Justícia a València, com dèiem, confirma els serveis mínims establerts per la Generalitat i que els sindicats critiquen, per exemple, perquè són del 100% per a segon de batxillerat, segons conselleria, per tal de garantir que l'alumnat tinga les notes preparades per a les proves d'accés a la universitat. Dictamina el Tribunal Superior que l'interès general de l'estudiantat ha de prevaldre sobre la possible incertesa de no tindre notes i descarta falta de proporcionalitat en la configuració actual del servei mínims. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assegura comprendre les demandes del professorat, encara que puntualitza que el govern valencià està al costat de l'alumnat i de les seues famílies, diu Pérez Llorca en un tuit publicat esta vesprada. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en esta primera jornada d'en prop d'un 90%, però Conselleria d'Educació ho redueix fins al 50%. El secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy, manté la mà estesa para continuar con la negociación.
6: Desde luego nosotros, insisto, nos gustaría sentarnos ya, pero obviamente tendría que haber una cesión por las dos partes. Estamos inmersos en un bucle en el que parece que nosotros no queramos negociar y yo acabo de demostrar que sí queremos hacerlo. Lo diré para todos, no solo para los sindicatos, pero creo que debemos abandonar posturas maximalistas.
0: La brújula Comunidad Valenciana.
7: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
1: 7 i 28, pendents en estos moments també de la tercera prova PCR per antivirus a la jove a la cantina aïllada a l'Hospital de Sant Joan, ingressada després de presentar sintomatologia respiratòria lleu, principalment tos. Onda Cero a Alacant, Pepe Requena.
8: Fuentes hospitalarias han señalado a esta emisora que aunque la tercera PCR diera negativa, la mujer se quedaría en el hospital de San Juan para cumplir la cuarentena. La primera prueba se le practicó el sábado y la segunda ayer domingo, ambas con el mismo resultado, negativo. Tras recibir la alerta europea, la Dirección General de Salud Pública contactó el viernes con la mujer, que fue evacuada en una incubadora burbuja desde su domicilio en la playa de San Juan al centro sanitario. En el hospital ocupa una habitación con presión negativa, aislada del resto de pacientes y con personal en exclusiva para su atención. Las habitaciones contiguas están desocupadas y son utilizadas para la colocación de los trajes EPI y otras medidas del protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para los sanitarios que la atienden.
1: La jutgessa que investiga el escàndol de les vivendes de protecció oficial d'Alacant ha tornat a citar com a testimonis els funcionaris de l'Ajuntament de la ciutat que no van compareixer, no van declarar divendres passat. La nova cita és el 20 de maig i els arribarà ara per part de la Policia Nacional. Una setantena de persones migrants d'un centre d'acollida ubicat a Guardamar del Segura s'han concentrat avui per a reclamar major rapidesa, diuen, en eixe procés de regularització de la seua documentació per a viure així, a casa nostra. Onda Cero al Baix Segura, Esther Sánchez.
9: La protesta que se ha desarrollado a las puertas del recinto sin incidentes y bajo la supervisión de la Guardia Civil y la Policía Local de Guardamar del Segura ha finalizado a media mañana sin llegar a ocupar la calzada de la antigua carretera nacional 332. Los manifestantes, en su mayoría personas migrantes procedentes de Canarias y de origen subsahariano, han pedido que se agilicen los trámites del proceso extraordinario de regularización en el que cuentan con la asistencia de la ONG CEPAIN. El número de personas acogidas en este centro, ubicado en el antiguo Colegio de los Maristas de Guardamar del Segura, varía y oscila entre 80 y 320 adultos.
1: La de dilluns ha sigut també l'última jornada de treball com a tal de la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts, abans que conclogui el pròxim dia 27, com ja contàrem, per acord de PP i Vox, apenes 10 mesos després de les primeres compareixences. A la sessió d'avui, el comissionat per a la reconstrucció després de la Dana de la Generalitat, Raül Mérida, ha criticat que la Constitució de la comissió mixta entre el govern central i la Generalitat es produirà prop de 500 dies després de la barrancada. Amparo Sánchez.
10: En ella, Mérida també ha reclamat una llei davant catàstrofes que establirà, entre altres aspectes, la constitució immediata d'una comissió mixta.
11: Que la ley de contratación, que tantos problemas está dando ahora a los municipios, sean del signo político, que sean, estuviera adaptada a las necesidades reales de una catástrofe. Que se pudiera contratar por emergencias hasta que no se acabaran las secuelas. Que trabajáramos conjuntamente y lealmente.
10: També ha comparegut el portaveu de la Confederació Espanyola de la Policia Nacional, David Gutiérrez, que assegura que després de l'arribada els recursos no van arribar per falta de voluntat política.
12: Yo estuve allí, creo que todas las administraciones fallaron. Y no se puede entender cómo en un país del primer mundo, varios días después de la catástrofe, no haya un despliegue estatal ante una catástrofe supraautonómica y seguimos dependiendo del Ministerio del Interior, aunque se conformen o no, órganos autonómicos para coordinar esas emergencias.
10: Està previst que la comissió presente les seues conclusions el 27 de maig, donant així per finalitzada la investigació en les Corts.
1: El Camp Valencià està celebrant avui, 11 de maig, la festivitat de la Verge de la Taronja, i el ben cert és que les notícies que arriben respecte a la citricultura no són bones. La Unió Llauradora denuncia una pujada a l'abril del 166% en detecció de cítrics procedents d'Egipte amb matèries no autoritzades a la Unió Europea. El secretari general de la Unió, Carles Peris, demana més mecanismes de control.
13: La situació coincideix amb un creixement de les importacions als mercats europeus i en el cas de les mandarines un augment desproporcionat del 188%, que els preus són realment baixos i distorsionen el mercat.
1: Anem ara amb la crònica de successos perquè s'ha desarticulat avui a Venta del Moro, a la plana d'Utiel Requena, una xarxa d'explotació laboral vinculada a campanyes agrícoles. Les víctimes procedixen de l'Índia i del Nepal, treballaven en condicions degradants, denigrants, en tasques de veremà i de recol·lecció d'ametlla. Dani Rodrigo.
14: Agents de l'equip d'una menor de la Guàrdia Civil han desarticulat una xarxa dedicada al tràfic de persones amb finalitats d'explotació laboral que operava en la zona de Venta del Moro. Les víctimes procedents de l'Índia i Nepal haurien sigut traslladades a Espanya amb falses promeses de treball i obligades després a realitzar labors agrícoles en condicions degradants. Segons el diari Les Províncies, els treballadors vivien amuntegats en dos vivendes de Venta del Moro i suportaven llargues jornades laborals sense condicions mínimes d'habitabilitat. L'operació s'ha saldat amb tres detinguts. Dos d'ells han ingressat a la presó provisional per ordre del jutjat de Requena, considerats els principals responsables de l'organització.
1: La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Picassent, a l'Horta Sud, localitzada després de les queixes del veïnat pel fort i persistent olor a esta droga. L'home que cuidava la plantació ha fugit i continua ara mateix en cerca i captura per a ser detingut per un delicte contra la salut pública. I abans d'anar amb la crònica esportiva d'avui dilluns, hem de contar un nou robatori de coure a la línia de Rodalies 2 entre Silla i Almussafes. Segons ha informat Adif i segons han informat des de Renfe i des de Rodalies, este robatori de coure ha vingut produint retards i algunes cancel·lacions puntuals des de primera hora del matí d'avui, una incidència que se suma ja a eixa maltreta línia C2 de Rodalies. Sintonia ara dels esports, perquè és temps d'això, dels esports. Eduardo Esteve, hola, què tal?
15: Hola, Ramon, bona vesprada.
1: Fem repàs, si et sembla, Edu, del cap de setmana esportiu, que em deies que ha sigut bo.
15: Sí, perquè encara estem en la fabulosa victòria de València Bàsquet en la memòria del passat divendres i amb una setmana en la que haurà de jugar el quinti definitiu partit dels quarts de final de l'Eurolliga este proper dimecres. Un cap de setmana en què guanyava el Llevant, s'acosta la salvació, i en què guanyava també el València i pràcticament certifica la seua salvació. Víctor Lluc, bona vesprada.
16: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. En el dia després de la victòria del València al camp de l'Atlètic, que fa que es col·loque amb 5 punts d'avantatge sobre el descens i que ja comença a preparar el partit del dijous al camp de Mestalla davant el Rayo Vallecano, avui amb la presència en l'entrenament de Lucas Beltrán, que va intentar estar en la convocatòria. Per cert, un altre argentí, Guido Rodríguez, està en la prellista de la selecció d'Argentina per al Mundial.
15: Gràcies, Víctor. Mentre el Villarreal pot certificar la tercera plaça aquesta mateixa jornada. Víctor Fran, bona vesprada.
17: Què tal? Bona vesprada. I és que resultats de la jornada. L'empat del Villarreal a Mallorca i la derrota de l'Atlètic de Madrid deixen a tir de pedra la tercera posició de la taula per al conjunt groguet. 6 punts de avantatge davant del conjunt matalasser, que cal recordar jugarà l'última jornada a l'estadi de la Ceràmica i que si demà no guanya a Pamplona podria fer que el Villarreal el dimecres, guanyant en casa al Sevilla, matemàticament certificarà la tercera posició de la Lliga.
15: Gràcies, Víctor. L'Elche només 2 punts del descens. Hola, Felipe Canals, bona vesprada.
18: Bona vesprada. El Elche afronta las 3 últimas jornadas de Liga con 2 puntos de margen sobre el descenso y jugando mañana en la Cartuja contra el Betis. Sarabia ha anunciado cambios en el equipo titular respecto al 11 que puso Liza contra el Alavés en el empate a 1 del pasado sábado en el Martínez Valero. Mantiene en duda a Rafa Mir y son baja por lesión Yago de Santiago y el canterano Adán Boyá.
15: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules certifica de forma matemàtica la salvació a Primera Federació. David Esteve, bona vesprada.
19: Bona vesprada. El Hèrcules ja tiene amarrada de forma matemática la permanencia en Primera Federación. De esta forma, el conjunto alicantino, tras ganar el pasado fin de semana al Ibiza, puede centrarse en armar el proyecto del curso que viene. De hecho, ya se ha dado el pistoletazo de salida para empezar a planificar el Hèrcules 2026-2027, con Beto Compaña en el banquillo y Paco Peña en la dirección deportiva.
15: David, això és el que hi ha al món de l'esport. Un bon cap de setmana.
1: Efectivament, un bon cap de setmana. Gràcies, Edu, i fins demà.
15: Adeu, Ramon.
1: I mirem, finalment, cap a la previsió meteorològica que ens indica estabilitat per a l'inici d'esta setmana, dilluns i també dimarts, tranquils a l'atmosfera valenciana, sense grans canvis ni moviments, i amb el termòmetre cap amunt. La màxima d'avui la trobem a Elx i també a Almenara, a la Plana Baixa, 28 graus, que previsiblement es repetiran demà. Així està la Comunitat Valenciana 11 de maig de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb Rafa Latorre i tot el seu equip una vesprada més, així a la ràdio, a Onda Cero, a la brújula. Molt bona vesprada.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
20: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
21: Onda Cero Castellón, 88.7.
22: Llega Familión. La tercera edición del Festival de la Familia te espera el sábado 16 de mayo de 11.30 a 19.30 en el Parque Ribalta de Castellón. Disfruta de zona de juegos, magia, paella monumental, actividades para toda la familia y mucho más. Diversión asegurada para pequeños y mayores. Organiza la Concejalía de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castellón.
23: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Castellón, calle de En Medio 50. Y centros comerciales Salera y Villarreal. Infórmate en soloptical.com.
24: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Cheslón de gran confort, 599 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
25: Cariño, ¿no te encanta la primavera, los pajaritos, las flores, la temperatura?
26: Bueno. A mí lo que me flipa de la primavera son las ofertas de Casmani.
27: La primavera, los precios en Casmani altera. Casmani.
2: Durante esta primavera, los mejores precios en electrodomésticos de Castellón y provincia los encontrarás en Casmani. En Casmani Electrodomésticos tienes la mejor oferta de electrodomésticos, informática y equipamiento audiovisual. Y también en casmani.es. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón.
3: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
21: Onda Cero, Castellón, 88.7.

0: final de la Liga Femenina 2 ante el baloncesto femenino León 78-72. En fútbol, el Valencia femenino en el Estadio Puchades decidirá el próximo domingo 17 de mayo a las 12 si el Valencia femenino o el Alba Fundación llegan a esa final del play-off de ascenso tras el empate a cero en la ida. Mientras, el Villarreal disputó el primer partido de las semifinales del play-off de ascenso a la Liga F con Lauris y María Romero, que marcaron para dar ventaja de cara a la vuelta. 2-1 ganaron frente a Osasuna. Y en balonmano, el Elda Prestigio cayó por 25-23 frente al Vera Vera en las semifinales de la Copa de la Reina, poniendo fin a una gran participación en el torneo, mientras que el Balonmano Marni, tras proclamarse campeonas de Liga, compitió en la fase final de ascenso, ganó el primer partido, cayó en el segundo. A pesar del resultado, las jugadoras han completado una temporada excepcional, mostrando valentía y espíritu competitivo hasta el final.
1: Seica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
2: ganamos todos.
1: Ganamos todos.
3: Ara sí, coneixem l'última hora des de cadascuna de les emissores de Onda Cero a les nostres províncies. Comencem per Onda Cero València després d'un gran cap de setmana per als dos equips de la capital del Túria. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada. Sí, un gran cap de setmana per al futbol en la província de València, amb la victòria del València ahir al camp de l'Atlètic, que lo deixa a 5 punts del descens, i amb un Carlos Corberán que encara és ambiciós i vol mirar cap amunt.
5: Pues el equipo se juega todo. El equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido.
4: L'equip ja prepara el partit del Dijous, que serà al camp de Mestalla davant el Rayo Vallecano. La presència avui en l'entrenament de Lucas Beltrán. Per cert, un altre argentí, Guido Rodríguez, està en la prellista d'Argentina per al Mundial d'aquest estiu. El Llevant, per la seva banda, va guanyar el passat divendres en un partit agònic davant Osasuna i ja prepara el partit de demà, que serà al camp del Celta. Avui ha parlat el tècnic del conjunt granota, Luis Castro, que està orgullós del seu equip.
6: Tengo la suerte de tener buenas personas. Es un club que ha elegido muy bien las personas. Y cuando todos piensan primero en el club, primero en el grupo, que en sí propio, las cosas se pasan así. Soy un afortunado.
4: Demà les 7 és el partit al camp de Balaïdos, amb la tornada a la convocatòria d'Ivan Romero per part del conjunt granota. I en bàsquet, pendents del gran partit del dimecres, que serà davant del Panathinaikos, el cinquè partit dels play-offs per la Eurolliga, està València Bàsquet a un pas de classificar-se per a la Final Four, amb ple total al Roig Arena el dimecres, com dic, a partir de les 9 de la nit.
3: Gràcies, Víctor. Setmana que pot ser històrica en el Roig Arena en ese partido el proper dimecres, que com sempre podran escoltar així en la sintonia de Onda Cero. I a la província de Castelló, el Villarreal es queda a tir de pedra de certificar la tercera plaça de la Lliga. Els groquets, que van empatar a Mallorca, es van beneficiar de la nova davallada de l'Atlético de Madrid per incrementar la diferència fins als 6 punts en la taula classificatòria. D'aquesta forma, si els matalassers no guanyen demà a Pamplona i els groquets s'imposen el dimecres al Sevilla en la Ceràmica, la tercera posició seria ja matemàtica a falta de dues jornades. De Mallorca queda un partit discret en la línia habitual a domicili dels de la Plana en aquesta segona volta, i on destaca el fet de Cayoce tornar a vore porta 5 mesos després. Parlava el canari.
7: Es verdad que veníamos a por los tres puntos. Campo siempre complicado, un buen rival, condiciones un poco complicadas, ¿no? Con este calor, el césped se conseguía, era complicado. Pero bueno, se nos puso un poco de cara con ese gol a favor. Y bueno, como te digo, un punto que hay que hacerlo bueno contra el Sevilla el miércoles. Estamos cerca de esa tercera plaza y con una victoria el miércoles, pues daremos un paso de gigante.
3: Dimecres de la vesprada, Villarreal-Sevilla a la Ceràmica. A més, en segona divisió, el Castelló va empatar en Ceuta un gol i veu com l'ascens directe es posa quasi impossible. De Pablo Hernández, queden a 6 punts de l'Almeria, i veuen com per darrere apreta l'Eibar, que queda a només un punt dels de la capital de la Plana en la taula classificatòria. Però per divendres tornen a jugar en Castalla, partit en el que no es pot fallar, reben la visita del Càdiz a l'estadi Albinegre. Anem a Onda Cero Elx, on els d'Eder Saravia estan pendents, dice Girona-Rayo, que arranca ara a les 9 de la nit. Felipe Canals, ¿qué tal? Buena vesprada.
8: ¿Qué tal? El Elche, con solo 2 puntos de margen sobre el descenso, ya está en tierras sevillanas. Mañana a las 8 juega en la Cartuja contra el Betis. El objetivo es rascar algo positivo de un campo que ya conocen de esta temporada, porque en enero se enfrentaron en octavos de final de la Copa del Rey. Se impuso el Betis con mucha polémica. El Elche ha viajado